Vustat leis RTR 12 minutes avon las 12 aisi. Adavanca suda al microfon a mes collegas. Al Toni Poltera e da Jervin Caduff per las novitats vai on ina buna nova per vus tots e totes. Las momas che han forse els a fons can schon gerschi, ze neua el si la crona de codis de fons am fleis vus seguire la historia de Artin, quei peget che aveva in squama ligionta aleva part, aveva massa gli squamas ligiontas aleva bo parter quella sculs autres pest. Basta quella historia che venida a Jan Melinov dus in fiera en forma de al codis de Markus Pfister avon 30 ans quei film dati de Niev na quei codis vegn realisaus sco film de kino de SRF cu al film veslu de Comparì quei saio edia vus el vegnò als Genif de novembre els kinos svizzers pia la historia de Artin il peget cu las squamas ligiontas. Quei film reproduzius da SRF vegn als kinos als Genif da November 2026.